0: ahir ens hem recordat en Jordi, deixa així per davant la sorta de l'altre per Batillotà.
1: Gràcies, Ricardo. Gràcies, Ricardo.

ser tot brutes, que sempre va prendre 15 anys quan la pata un poquet de mà, no de voler per cap cara. Per això és preciós, si no hi ha l'ic, la bicotria, com a bicotria és prou, i cada vegada que no s'ha de ser d'un barc, doncs d'un 0,6 a

justificar i donar a dissar i posar potser pleguen certa pública escala i llegar a treballar per un mig i si viu estat a casa a la recepta que la llegar a la recepta per un llaç i pega la llibre a la casa i per un llibre a la recepta que la llibre a la recepta per un llibre a la recepta

0: quisiera a los problemas, hoy sería hospital vas a venir a ser porque con no una ronda de todo el salud.
1: ¿Hospital está tan remisio o algo?
0: Se dice que está en la perfecta, que se me trae ni me hago para tal, se va a hago para todo.
1: ¿Por qué tiene que hablar a la cosa de aquí, sabes, a los pobres de Samar? ¿Qué se siente el fisicien de preparar? ¿Eh? ¿Sabí? ¿Para eso? No sé, no te checas, no hay ya.
0: ¿Por qué tiene que hacer el plan de unos tratarías? No, tanto, tanto, aquí no dices a Dios, doctor, no hay ya, no hay ya. Ya, no
1: hay ya, es muy muy bien, no sé, si aquí era harta, no sé, बिरामी को लागि फिजियोथेरापी त खाएको पेन्सर थेरापीको विधिबाट उपचार गरिन्छ।
0: फिजियोथेरापीका बिरामीहरूको बिना अपरेसन फिजियोथेरापी तथा एकुपन्क्चर थेरापीबाट सफल उपचार गरिन्छ।
1: बिरामीहरूको सुविधाको लागि 24 घण्टा एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिएको छ। असहाय नागरिकका महिला अनाथ बालबालिका अपाङ्ग चेस नागरिकहरूलाई औषधि बाहेक अन्य सम्पूर्ण सेवामा 10% छुटको व्यवस्था गरिएको छ। कौशल्य अस्पताल प्रणाली
0: Sampai jumpa di video selanjutnya.

0: tot mos hem dient i fa tapat, perquè les que mos hem trobat a l'anusat, i el diner que per anar tapant, mons un quilo a una salsa, o s'ha cor una salsa, l'amos sucava a tirar una salsa.
1: Desire, quizá no hagi mai

0: cas, concret de dir quina traumatologia estarà dir les seqüències que heu sentit en passar la gent.
1: És clar, m'has de dir que hi ha un sentit aquí. Se m'ho tenen que passar res, tot el fèrim.

programa els candidats que van haver l'opinió solida. També tenim que tenir-ho per un moment d'any i per aquests temps que vam treballar passat o tenim que tenir-ho en el que tenim a l'any. Però si pot ser un tasso per l'inclinació, un tasso per l'inclinació, un tasso per l'inclinació, un tasso per l'inclinació, un tasso per l'inclinació, un tasso per l'inclinació, un tasso per l'inclinació, un tasso per l'inclinació, un tasso per l'inclinació, un tasso per l'inclinació, un tasso per l'inclinació, un tasso per l'inclinació, un tasso per l'inclinació, un tasso per l'inclinació, un tasso per l'inclinació, un tasso per l'inclinació, un tasso per l'inclinació, un tasso per l'inclinació, un tasso per l'inclinació, un tasso per l'inclinació, un tasso per l'inclinació, un tasso per l'inclinació, un tasso per l'inclinació, un tasso per l'inclinació, un tasso per l'inclinació, un tasso per l'inclinació, un tasso per l'inclinació, un tasso per l'inclinació, un tasso per l'inclinació, un tasso per l'inclinació, un tasso per l'inclinació, un